0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'operatiu per desembarcar els prop de 150 passatgers d'una vintena de països a bord de l'Ondius, el creuer afectat pel brot d'antivirus, ha començat a quarts de 9 del matí. Els primers en baixar són els 5 catalans i els 9 espanyols que es traslladaran i confinaran a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ullà de Madrid. Posteriorment ho faran la resta de passatgers i part dels membres de la tripulació que sortiran per grups en funció de la nacionalitat i es desplaçaran fins a l'aeroport de Tenerife Sud a 10 minuts de la infraestructura marítima. El desembarcament es durà a terme mitjançant l'embarcació Zodiac del mateix creuer o llanxes del port amb un màxim de 5 passatgers per embarcació o 10 per llanxa d'acord amb els protocols sanitaris establerts. I el govern israelià ha deportat els activistes de la flotilla Saif Abu-Keshek i Tiago Ávila, així ho ha confirmat en una piulada a la xarxa X el Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Israel, que ha assegurat que no permetran cap vulneració del bloqueig naval legal sobre Gaza. El catalano-palestí Abu-Keshek i el brasiler Ávila van ser traslladats a un centre de detenció migratòria fins que s'ha fet efectiva la seva expulsió del país hebreu. I aquest matí a Barcelona se celebra la cursa del Corte Inglés que comença a aquesta hora i que afecta la mobilitat de la capital catalana amb talls de trànsit i afectacions a una trentena de línies d'autobús i tramvia. D'aquesta manera, TMB recomana desplaçar-se en metro. Les restriccions, com diem, han començat des de les 5 del matí i s'allargaran aproximadament fins les 2 de la tarda. Marxem ara fins al poble de la Múnia, al municipi de Castellví de la Marca, que és avui capital del cant coral infantil de la Noia, i el Penedès amb la trobada Juguem Cantant. Ens ho explica des de Canal Vinolèrdola, Raimon de Cara.
2: La coral infantil El Petit Bailet organitza aquest diumenge el 52è Juguem Cantant Penedès-Anoia, una trobada que reunirà prop d'un centenar d'infants d'entre els 3 i els 8 anys. L'esdeveniment tindrà lloc a la Societat Cultural La Munienca a les 12 del migdia. Un total de 8 corals infantils compartiran escenari en una jornada plena de música i il·lusió. El repertori girarà entorn a la cantata El Ball sense un badall, amb música de Guy de Sallarès i textos de Miquel Desclot, una proposta inspirada en l'ambient festiu d'una festa major. El públic podrà gaudir d'un espectacle que combina tradició, dansa i fantasia, pensat per apropar la música coral als més petits. L'entrada tindrà un cost de 5 euros.
1: I encara més cultura, el Festival Rec.0 d'Igualada ha tancat portes de la seva 30a edició amb un balanç aproximadament d'uns 90.000 visitants entre dimecres i dissabte. I tanquem amb els esports perquè aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt avui davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Molt més que cançons que estimes. Tota la música.

0: y despertó.
1: Antena Caro, són les 11. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El desembarcament del creuer afectat pel brot d'antivirus ha començat amb l'evacuació dels 5 passatgers catalans i els altres 9 espanyols a bord. L'Ondius fondeja des de les 7 del matí davant del port de Granadilla de Abona a Tenerife. A hores d'ara, els 14 passatgers espanyols ja són a l'aeroport de Tenerife Sud, des d'on volaran fins a Madrid, on seran ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla per fer-hi una quarantena. I l'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Abukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila. Abukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. Posteriorment, cap a 4:45, atendrà als mitjans de comunicació. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Abukeshek ha agraït la mobilització ciutadana. I en successos, el Servei Català de Trànsit informa que aquest matí s'ha registrat un sinistre viari amb una víctima mortal al camí de Rodans, als Omellons, a la comarca de les Garrigues. Per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència de l'accident, el conductor del vehicle ha mort, sent l'únic ocupant. La víctima era un home de 79 anys i amb aquestes són 40 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem de 2026. I d'altra banda, més de 300 persones participaran avui a Palamós en la Festa de la Gent Gran. En aquest acte tradicional, el municipi del Baix Empordà homenatge a totes les persones que fan 80 anys en aquest 2026. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
2: Palamós celebra aquest diumenge 10 de maig la seva Festa de la Gent Gran. Es fa a la nau dels 50 metres, amb dinar popular, homenatge a les persones que fan 80 anys i ball de fi de festa, tot organitzat per l'Associació Gent Gran de Palamós i l'Ajuntament. Paco Magán és el president de l'Associació Gent Gran Palamós.
3: Aquest any celebren a Palamós 169 persones que fan 80 anys. I d'aquests 169, doncs venen uns 35, no arriba a 40, dels 169. El perquè, bueno, hi ha gent que no es troba bé, hi ha altra gent que no li va la festa, hi ha altra gent que no volen que se sàpiguen que fan 80 anys.
2: A la Festa Anual de la Gent Gran de Palamós, que es fa a la nau dels 50 metres aquest diumenge, hi ha apuntades un total de 309 persones.
1: I tanquem amb els esports. Aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar a fer punyetes.
5: Tots els dissabtes a partir de les 3 de la tarda passa un ratet divertit amb nosaltres.
6: I tots els diumenges a les 12 mentre esteu a l'Obermutep mos podeu tornar a escoltar.
7: I els dimarts a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.
8: Bona nit, família, i benvinguts un dia més al programa més xachi guai de les Terres de l'Ebre i de tot el món sencer i mundial. Benvinguts un dia més a fer punyetes!
9: Vamos!
8: Quin cop de Déu has fotut, sí que tenies ganes de fotre caleu, eh?
9: Pensa que l'últim diumenge no vam poder vindre, que era el dia del treballador.
8: M'has fotut un susto i...
9: Fa'm un aplaudiment, Tito, que estic supercontent avui.
8: Sí, ho tinc controlat, això ja.
9: Tito, què?
8: Això pareix que m'ho emporti a casa i ho practiqui, però no, això...
10: Estàs segur que t'ho emportes a casa i ho practiques?
8: No, a casa tinc uns altres juguets.
9: Uns altres juguets?
10: T'ha cosinat ahir, ja.
8: Bueno, m'ha cosinat ara, Un dia hem de tornar a parlar de ma cosina un dia, perquè...
10: A veure si és veritat.
8: M'està fent molt la perla, ara mos, ja no li faig tant de cas,
10: mos ficaves el dia, totes les setmanes, en la música, I des de que tu aquí passes de la música, no sé si és que vas saturat de feina o què passa, però què passen les novetats de l'estiu?
8: Quines novetats?
10: No què sé. Tu no saps les novetats que han acústicament de les cançons de l'estiu? Bastor,
8: xato. És que jo
10: aquí
8: com
10: qui
8: el...
10: és el DJ?
8: Però és que jo fico amb música popular i d'aquella, no, saps? Que ballen,
10: hauries
8: que
10: ballen... d'actualitzar-te.
9: Ascendida en este xaval que s'ho dic de tu, Raül, fa unes cançons superbones.
8: És quin novetat. Raül? Què? Raül? Tu boca, que...
9: Sí, tio, és el tema d'este estiu.
8: Però tornat a renaixer, sí, torna?
9: No, que és novetat.
10: A veure, Tito, en sèrio que s'han dit jo que com ets? T'han de ficar natos al dia de les actualitzacions que hi ha musicals per ahí? Això m'ho estàs dient de veritat, tia?
9: Tito.
10: Fica grill, fica grill, sí. Fica el grill, que vergonya te n'hauries de donar, xaval.
9: Te recordes, Tito, ah, sí, i mos presentàvem. Bona nit, Calo, bona nit.
10: Ara saps què passa?
9: Què?
10: Que des de que té la furgona amb el logotip...
8: Mira, em vaig a comptar una.
10: DJ Tite...
8: Quan he anat a comprar...
10: Ara ja s'ha perdut, les actualitzacions les han de ficar altres.
8: Quan he anat a comprar les aigües, per a les aigües que bevem aquí al programa...
9: Sí.
8: He anat a comprar les aigües...
9: Espera, Tito, que vaig a pegar un traguet.
8: Ah, però s'ha de pegar un traguet i fresqueta. Doncs quan he anat a comprar les aigües, la dependenta de la botiga m'ha dit... Diu, esta de la furgona? Diu, esta de la furgona, ets tu? Dic, sí, eh? Diu, que ets cantant? Allí s'ha quedat, allí paradeta, que es pensava que era Bisbal o algú. Dic, no, sóc dijous.
10: La que canta és ma cosina.
8: No, home, dic, sóc dijous.
9: Quin Àfrica, dic, tu ets quin Àfrica. Bomba!
10: Tito, actualitzacions. Anem de cara al verano, canciones del verano i companyia.
8: A vegades... A vegades també faig com de King Africa, també.
9: Sí, no?
8: També faig, el meu xou també és així de... Bomba!
9: Que si no, Tito, té...
8: Bueno, va, què? Anem per matèria.
9: Què passa?
8: Anem per matèria. Anem a parlar d'algo, no?
9: De què?
8: No ho sé, d'actualitat i tot això, ja que ha tornat a vindre Nati, que l'últim dia mos va fer una miqueta de...
9: Nati fa rato que tu, igual te...
10: No,
9: igual
10: jo te... porto un bar i el porto tot sola, eh?
9: Nati, fa rato que estàs tossint.
10: Sant Jordi.
9: Sant Jordi.
8: Ja vam parlar de Sant Jordi. Sant Jordi. No vas vindre.
10: Com havia vindre Sant Jordi?
9: Més Sant Jordi.
10: Com havia vindre Sant Jordi?
9: No ho sé.
8: Van a veure? Ja van regalar moltes roses.
9: Algun capullet?
8: Algun capullet?
10: No,
9: capullet
10: no.
9: Capullet a Cuenca, la tia. Què passa? Nati m'està dient que em tallava el coll. Escolteu-me, novetats.
10: Quin problema hi ha aquí?
9: Novetats, però el
10: problema
9: és...
10: Quin problema hi ha? L'única soltera de la plantilla, no? I acaba damunt bona o de fotre tot.
9: Doncs has de follar més que els casats, creu-me a mi, Nati.
10: Però aquí de què parlem avui?
9: No ho sé.
8: De novetats.
9: De novetats.
10: Correcte, posa-ho.
8: En quina novetat comencem? Bueno,
10: arranca.
8: Que està clar, no? La novetat mundial que ara tornem a tindre aquí. Lo anta...
9: No sé.
8: Antivirus.
9: Antivirus.
8: L'antivirus, què trobeu d'això?
9: No sé.
8: Què passarà? Vaya parada. Per entenem. Jo estic patinant.
10: Resulta que no sabem ningú d'on ve el crucero, però bueno, sabem que ve d'Amèrica Llatina, no? No sabem si de Brasil. Resulta...
9: Argentina, Nati. Argentina.
10: Pues resulta que això de l'antivirus és un virus per les rates, però resulta que dins demà o després demà atracarà Tenerife.
8: Sí,
10: perquè com som una ONG que tot ho arropleguem.
9: Però això a Espanya, aquí no, eh.
10: Però diu que no s'ha trobat ni una rata en tot lo d'allò.
8: Diu que no atracarà, diu que pegarà voltes de moment, que no el deixen aterrar. De moment que pegue voltes, ja veurem què passa.
10: Que busquen les rates i que les
9: maten. Jo l'únic que vull és agafar-lo ràpid, morir-me i que no em mereixen més, que això és una merda.
8: Però què trobeu? Això serà igual que el coronavirus?
9: No, Tito.
8: No m'assusteu, eh? Ara que sóc autònom i això, ara estic cagat, eh?
10: No ho sé, però a veure, un crucero, eh?
9: Un crucero de pijos, s'havien d'haver mort tots.
10: Jo que sempre dic que si em toca la loteria me n'aniré de crucero.
8: Però és que hi ha una persona morta, m'apareix dins d'aquí barco.
10: Tres
8: morts dins del barco.
9: Bueno, tres són tu, jo i tots els demés, Tito. Para, compte, que aquí acabarem tots, eh?
10: No anem bé.
9: No anem bé.
10: No, que dic que ratolins. I diu que ratolins no troba cap.
8: Perquè tu què trobes? D'on surten estos virus? Perquè, claro, comencen algun puesto el virus, no? D'on se crea? Qui crea?
10: Lo fort és el que he dit jo avui. A veure, realment passem per un aeroport i vosaltres vos recordeu del programa aquell que feien, com era allò, de...
9: Aeroport i barco.
10: Sí, no, quin era, HBO no sé, Max, d'estos, no sé. O algun programa d'estos feien lo de... Sí, home, sí, collons, lo de...
9: De què, Nati?
10: Los programes estos que fan de les aduanes.
9: De les aduanes, sí.
10: Vale, als aeroports.
9: Sí.
10: Vosaltres vos recordeu de que interceptaven no sé quantes maletes, perquè resulta que de Sud-amèrica la gent portava les maletes plenes de carn i coses. A veure, resulta que a un aeroport són superestrictes, hi ha un creuer, se cola un virus en no sé quantes rates.
9: No, Nati, esta gent va agafar el virus a Argentina, va pujar al barco, va coar el seu virus i allà dins se va morir.
10: Sí, perquè damunt diu que surt al cap de 6 setmanes.
9: 6 setmanes, sí. Però ara el virus, quan ve el munt de rares que en aquesta Espanya se n'aniran a seguir.
10: Però voleu dir que al final no mos creurem que me foten el pèl?
11: No ho sé,
9: eh? La
10: informació que mos donen per la tele, esteu segurs que realment...
11: Vols dir que això no ho creiem per a controlar-nos una miqueta?
9: La tele, Nati, saps què faig jo tots els dies, Nati? Saps què faig jo?
10: Jo després de veure el del coronavirus, que mos van moure com a titelles en les vacunes, tot el que van voler fer, se van forrar les farmacèutiques, vosaltres vos recordeu al principi que un test de merda mos costava.
11: I les mascaretes.
10: I damunt de que mos burxaven lo nas, encara pa colmo pagàvem 5 euros i pico per un test.
11: Encara estan fent juïsme, per això estan fent un juïsme d'algú de les mascaretes. Jo encara
10: l'ull dels primers testos.
9: Avalos, avalos. Avalos. Nati, escolta.
10: Mascarilles. S'han forrat tots a costelles nostres. Ara què?
11: Canviem de tema, que Nati s'està calentant.
9: Sí, no,
11: canviem.
9: No, no.
11: Nati més s'està calentant.
9: Escolta'm, a mi. Escolta'm, que no has de mirar la tele. Que el que has de fer és escoltar.
10: No la miro, no la miro.
9: Que no t'estic prenent una pregunta, t'estic dient. No has de mirar la tele.
10: No la miro.
9: El que has de fer és escoltar sempre, Tito. Antena Caro. El 96.0 de la freqüència
7: modulada.
9: Aquí t'has d'informar, Nati. És que els que escoltés l'antena que
10: no sabria tot.
11: Va, canviem de tema, que Nati mos està emprenyant.
10: Ha
11: anat a veure la pel·lícula de Michael?
9: Jo com a crític de...
11: L'has vist?
9: No, però sí que l'he vist.
11: Home, com a crític jo que l'he vist, si tu no l'has vist.
9: Tites, l'he vist, però vull aconsellar a tots els oients que no la veguen. Una estrella, li fico una estrella.
11: Per què?
9: Una estrella perquè, a mi, perquè no, és una infàmia.
11: Mira, te vaig dir jo que l'he vist.
9: Si tens ganes de pagar 10 euros, ves al cine, t'he gastat 10 euros.
11: Jo l'he vist, vale? I vaig plorar tot.
9: Home, jo també, eh?
11: No?
9: Però 10 euros en camp dòler.
10: Sí, últimament estàs super.
11: Sí, últimament no sé què passa, que ploro estan assentat al sofà algun dia i plorat.
10: Home, surts fora a veure les estrelles.
11: És a dir, sí, estic en una altra fase ara. Però la vaig anar a veure i em va encantar. I jo, Michael Jackson, sabia zero de la seva vida. I és un repàs de la seva vida i em vaig quedar molt està guapa, ben molt ben sí. feta. Lo sonido espectacular, les cançons. L'actor, que és un cosí...
9: No, és un nebot.
11: És fill d'un germà.
9: D'una germana.
11: O d'una germana. L'actor, hi ha ratos que dius és ell. Molt guapa i molt impressionant.
10: És a dir,
11: vaig quedar.
10: La recomanes.
11: 100%.
9: Pues jo no, eh? Una estrella, Tito. Una estrella. Una infàmia, ja. Però som dos, jo estic al bando bo. I després què? El papa què? Ve el papa Tigre 14, eh? Estany ve el papa a Barcelona.
11: Ah, ve a Barcelona?
9: Sí.
11: Aquí ha inaugurat una altra vegada la Sagrada Família?
9: No, un trosset més que han fet ara. La torre de...
10: Pagaran 12 euros i faran 2 hores i mitja més de cola.
9: No, que va... Bueno, sí, és per a Barcelona.
10: Per a la Sagrada Família.
9: Ve a veure la Sagrada Família, farà una cerimònia. Estic parlant del papa, collons! Tito!
11: Està parlant i ja dic, papa, què més?
9: Canviant de tema, no t'interessa, Nati, parla tu.
10: Del papa.
9: Lo papa, lo papa, Tigre 14, que este que van ficar que és americà.
11: Vols que et digui veritat?
9: Què?
11: No li fico ni cara, no sé ni qui és. Ja m'he perdut.
10: Jo sí que...
11: Jo amb els papes ja m'he perdut.
10: Però és que realment...
9: És un abuelo com tots?
11: No ho sé qui és. Me passaria pel costat i no el coneixeria.
9: Probablement serà pederasta i haurà abusat d'un munt de cries, que és la moda soberana d'ells, i després...
10: Es xupa el bote com tots.
9: Pues sí, això part d'això.
10: I este, les idees propis que té, pues per a mi són una mica... No ho sé.
9: Què creus? Quines inclinacions tens? Creus que té, Nati?
10: Pues bueno, pues l'últim a mi m'agradava molt perquè penso que sortia i enviava...
9: I un missatge.
10: Correcte. De cara a la societat, de cara a la societat mundial...
9: Sí, sí.
10: Encarada de cara al cristianisme, vale? La gent que vulgui ser creient, que per a ells, pues importi un missatge que pugui donar un papa... Per a mi no importa, perquè penso que aquell home viu de la bicoca com tots. Però n'hi ha que tenen més credibilitat que altres. I jo penso que és de... És una mica venut. És una mica venut.
11: Bé, ja ho veurem.
10: No ho sé.
9: Ja ho veurem.
11: Bé, no, tinc una... Canviem de tema, va, fem un altre salto.
10: Sí. La pau mundial penso que no la podrà fer.
9: La portarà Trump.
10: Ha arribat a un punt
9: Trump,
10: que és tan bèstia tot, que trobo que per molt que es fiqui el papa...
11: No ho aclarirem.
10: No, res.
9: Poc. Harry Potter i Trump la portaran.
11: No parlessin de Trump.
9: No?
11: No entressem. No vols parlar? Totes les setmanes.
9: No, bé, però jo què sé, sempre parlarà de fer la secció de gossets i...
11: No, deixem una. Tinc una altra notícia. Una miqueta dolenta de moment.
9: Oh,
11: de moment una miqueta dolenta, però que no vol dir
9: després
11: res.
9: Del papa, vaya baixònic.
11: L'antena Caro Fest Tardeo que vam anunciar l'últim dia, que era el 13 de juny, doncs de moment queda cancel·lat.
10: Oh. I això...
11: De moment queda cancel·lat. Però,
10: Esperat. Però per què? Mal temps?
9: No, espera, deixa'l parlar, Nati.
11: Queda cancel·lat perquè es veu que fent un altre festival allà els Valentins o no sé què, que foten una festa molt gran, hola, que sí, veus que va molta gent d'aquí, ho han volgut cancel·lar, de moment, sí, perquè mal dia, i ho deixarem per a després de l'estiu.
9: Espera, que pica el jefe, que havia demanat vacances. Jo havia demanat vacances tota la setmana següent perquè sempre m'ho passo supermalament. I ara després li envio un
11: WhatsApp. Ara li dius, de moment
9: ho deixem abortar, així abortar.
11: I ja verem.
10: Jo estic a quatre passes i com no ho noto, no dona igual.
9: De què? A quatre passes de què?
10: De la Carofest.
9: De la Carofest.
10: Jo no noto res.
9: No?
10: No.
11: Bueno, què?
9: Perquè no n'ha fet un Calofest. Jo sí que ho notaria, si agafessis un Calofest.
10: Ja que estàs al
11: costat, eh? Què teníeu?
10: No venen ni a fer el vermut.
11: Què teníeu?
9: Jo volia parlar del Papa, però al Nati no li ha paregut bé.
11: Ja han parlat prou del Papa.
9: No, jo què sé.
11: Algun tema més o no? Fiquem musiqueta ja, que ja han parlat massa. I anem a la secció de Nati, perquè Nati...
10: Fica una cançoneta.
9: No, vull fer un incís d'informació per a tota la gent que malauradament pilla Rodalies totes les setmanes o tots els dies, que sàpiguen que a partir del 9 de maig se tornava a pagar. Ja canviat les condicions, ja han canviat.
10: Berro.
9: Com anava malament, no et feien pagar, i ara han canviat les condicions. Igual va malament, però...
10: Seguís va anar malament i diran que a partir de tal dia faran pagar.
9: T'ho acabo de dir, del 9 de maig, del 9. No escoltes.
11: Una vergonya, eh?
10: És una vergonya.
9: Ara sé que sent la meva dona en mi. No escoltes, Nati.
10: Si jo visqués a Mataró i em toqués agarrar dos trens cada dia per entrar a Barcelona, entres a Barcelona, arribes a Sants, dos metres, tres metres per arribar a la feina, te ho juro que me'n vaig.
9: A on?
10: A l'oficina.
9: A mig de Barcelona.
10: Sí. Allí tenen les oficines aquelles tan altes, com tots, que allò és un mundo. Me'n vaig allí i els ho foto. Una bomba de dir, rebenteu tots.
9: La bomba, la bomba...
10: És una vergonya.
9: Si dius la bomba, l'has de pagar els drets a Qui Gràfica.
10: Una vergonya.
9: Pues mira, una altra informació. Lo pavo este, la cançó de Qui Gràfica de la bomba, ell se veu que... La va agafar d'un altre que l'havia fet.
11: Què dius ara?
9: I este el va denunciar i, bueno, al final van fer un acord. Hi ha un trosset de la cançó que
11: en Àfrica
9: diu el nom d'este xic per a 750.000 dòlars anuals guanya només en els drets d'esta cançó.
10: Ara imagina't.
9: I ell va fer una entrevista i diria 750.000 dòlars cada any per no fer nada!
10: Ara imagina't que ve un altre, un paio.
9: Què?
10: De l'altra banda de riu,
9: sí,
10: que estem parlant de dins Ferreri, Tortosa.
9: No,
10: de dins Tortosa. I agarra i fa popular la cançó nostra No vull ser del poble del costat.
9: Tu què faries? Pues jo què sé.
10: Mira, imagina't que la penja per YouTube, com avui en dia és moda, i el tio se fa viral.
9: El YouTube era moda fa 20 anys, Nati.
10: Se fa viral. Ara imagina't, en quan nosaltres la cantem, al ball de festes de Roquetes.
9: Sí.
10: I donem per
9: de Roquetes, no?
10: Que l'alcalde mos diu, ex, no vos passéssiu, no vos passéssiu.
9: És amic meu, eh?
10: Vale, però ara imagina't que un paio de Tortosa agarra i ho penja per YouTube i la fa viral. I este tio es forra costelles nostres. Tu què faries?
9: Sí,
10: vas a casa d'ell i l'ofres a hòsties.
9: Intentar fer-me amic, dir-li hola,
10: soc
9: Calo, soc normal.
11: Bueno, què?
9: Tito?
11: Ja ho acabat del duo este parlador que esteu fent. Fiquem musiqueta?
9: Un temacle, Tito?
11: Temacle dels bons?
9: No
11: sé, l'ha triat Nati?
9: Quin temacle has triat Nati?
10: Coti per Coti.
11: Hombre.
9: Pues parlant de Coti.
10: Què diràs que la mobilitat i ex anem de cara a l'estiu?
11: De cara a l'estiu sempre tornarà a sortir esta cançó.
9: Coti per Coti, parlant de Coti per Coti, avui portem tres superstars. No sé si ho sabeu, oients. Ho vaig fer un spoiler la setmana passada,
11: Sí.
9: Fa dues setmanes, perdoneu, que la setmana passada, el dia del treball de la festa, que vaig prometre i podia prometre que portaria a les membres més...
11: Més què?
9: Coti per Coti de...
11: Més Coti per Coti.
9: Més Coti per Coti de l'Associació de Veïns de la Ravaleta.
10: Associacions de veïns, estem parlant popularment.
9: Associació de Veïns de la Ravaleta. Entre elles la molt honorable presidenta.
11: Ah, sí, tenim a la presidenta.
9: Anna Sastre, Ibericat.
10: I hem de tindre en compte que és una de les primeres associacions de veïns de la història de Catalunya.
11: Hola!
9: Anna Sastre i Soler, perdó.
10: Va, fot-li una miqueta de musiqueta.
11: Vinga, va, fiquem tema, no?
9: Temacle,
11: tema i comentem.
9: Temacle, Coti per Coti, va.

0: l'estiu passat, que no la sentíem.
1: L'estiu passat, segur.
0: Claro.
2: La sardaneta
0: durant
2: catalana.
0: No s'ha ficat en tot l'hivern.
2: Jo sempre que la fico, sempre dic l'himne oficial de Catalunya.
0: Claro. És que amb Gulliar i la Mouliedat. I de dir, què ha passat? En coti per coti? No vull saber res. Mm. Però, claro, ara vindrà l'estiu i la tornem a sentir.
1: Home, que això de Raúl Este, que és un tema, que este Raúl Este és espectacular, i te la sentis, te lo busca, Raúl, eh?
2: Ja te la buscaré.
1: No, este sí que mola.
2: Ja te la buscaré. Que...
0: Estàs fent comercial.
1: Ja he de fer comercial.
0: Mira que tu has fet la vida de les de tota la vida.
2: Tu t'has de fer com sóc jo.
0: Sí, sí, sí.
2: Qui paga mana? Tu vols això? Te fico això?
1: Jo l'únic que no vull és madurar. Deixeu-me viure. Jo vull ser normal, ja, però sense madurar. Està sempre verdet, verdet.
2: Nati!
1: Què?
2: A veure, explica'm-vos, què portes avui?
1: Tito, fot-li a la secció de Nati.

0: Avui el tema va de les associacions de veïns de pobles.
1: Sí, amigo.
0: Nosaltres som d'un poblet, que no som d'un barri, som d'un poblet. Encara que l'Ajuntament de Roquetes no li agrada...
2: Som poble.
0: Com? Alcalde de Roquetes, ho sentim molt. Que sí, que només ho cantem a festes de Roquetes. No volem ser el poble del costat, però som el poble del costat. No som un barri.
1: L'alcalde,
0: som el poble del costat.
1: L'alcalde és el primer que diu que som un poble.
0: Som un poble. És que som un poble.
1: Per això et dic que l'alcalde ho diu.
0: I que no. Le pese a quin le pese.
3: No li fotis canya, que estem renegociant els pressupostos de l'any que ve.
0: Avui tenim com a convidades tres membres d'una associació que són... que és una associació que és una de les més antigues de Catalunya, ho sabeu, no?
1: De la nostra associació, del nostre poble.
0: Correcte, del nostre poblet.
1: I què? Què passa en aquesta associació?
0: Pues bueno, jo el tema que porto avui és de com se van crear les associacions de veïns.
1: Sí.
0: Perquè això és una cosa que tots ho tenim als pobles, tots ho tenim als barris, sabem qui és el president, sabem qui és la secretària.
3: Hola, sempre... supermarxista, president i secretària.
0: Anem
3: que
0: pot donar-les
3: en mans de Podemos.
0: Va, a veure, tu si ets un poble, qui vas a queixar-te? Si ets un abuelo que vas tots els dies al metge i t'has de queixar al poble, a qui et queixes? A la presidenta de l'associació de veïns.
3: A la presidenta.
0: No? Venen festes.
3: A la que més a prou tinguin de cara meua, que en este cas és...
0: Correcte. Tu a on te queixes, a la presidenta de l'associació?
3: Després parlarem dels dos pilones que m'ho he ficat després.
0: Lo bando. No va bé el bando, perquè no s'anuncia això, perquè aquell l'ha enterrat i no me n'he enterat. Claro, tu a qui te queixes, l'associació de veïns, de tota la vida? Doncs jo, el tema que porto avui és com se van crear les associacions de veïns.
3: A mi el que m'ha llamat la curiositat és que només has dit, quan te vas a queixar, no dius res del que fan bo, Sempre passa el mateix, les associacions pobres.
0: Es
3: foten un fart de treballar i només sortim per a queixar-nos.
1: Algú hi ha que felicita, però sí, costa.
0: Nois.
3: Jo un dia vaig dir gràcies, com m'han ficat les Coca-Cola.
1: Quan feliciten, t'emociones, perquè sí, no és normal, saps?
3: Yeah. Jo he estat...
0: Bueno, hem de tindre en compte que l'any passat se van fer moltes coses,
3: I pel que cobren, que menys.
0: L'associació de veïns de la Raval va fer 50 anys,
3: 50 anys, per això està bé.
1: Sí.
0: I es van fer 3 o 4...
1: Yeah. Espectacles bons.
0: Home, ja ho crec, ja ho crec.
1: Festeta bona.
0: Ja ho crec.
1: Ja ho
0: tinc una planteta que encara la tinc i no se m'ha mort.
3: Sí, no?
1: Jo no, jo tinc el test, veus? Sí. La planteta.
3: Si és que te l'has fumat, cabrà.
1: Tinc el test.
0: L'Ajuntament se va portar molt bé. Sí.
3: Explica'm les associacions, a veure. Quin any va començar la Ravaleta?
0: Associacions de veïns.
3: Sí.
0: Van sorgir entre els anys 70, 60 i 70, dins del franquisme.
3: De quin segle? 60-70 del segle?
0: A veure, Carlo, quan vols que pegui? Avui o demà? 1960-1970.
3: Segle XX.
0: Correcte. Dins del franquisme, feia molt poqueta que s'havia acabat la guerra. Com a resposta de la falta de serveis bàsics als barris i necessitat de llibertat democràtica, van sortir de l'organització popular per a reclamar millores urbanístiques de vivienda digna i com a espais de participació política i social. Els quatre veïns, com nosaltres, revolucionaris, de dir, que allí van ja bé, els quatre o cinc veïns, que una miqueta el que dius tu, les bugaderes, que s'hi van afegir i van dir, va, fem poble.
3: Fem poble.
0: Això és una frase que és molt bona, la de fem poble. I pega molt en la societat de veïns. Context de creació. Van néixer en un context de ràpida urbanització o crisi urbana, on els barris populars tenien una gran mancança de pavimentació, clavegueram, transport i centres educatius. Una associació de veïns en un mínim de 3 persones i es podia crear. És a dir, si n'érem 3 i érem revolucionaris, per avant.
3: President, secretària i tesorera, si
0: mentre
3: es
0: paguessis la quota anual,
3: sí, no?
0: Tira milles.
3: És barata, la quota.
0: Claus impulsores. Van ser impulsades per líders veïnals. Les quatre revolucionàries del veïnat. Sí. Militants cristians, comunistes i nacionalistes. És a dir, s'ajuntaven tots.
3: Cristians, comunistes
0: i nacionalistes.
3: Pues si els comunistes se'ls cargaven els capellans.
0: Barri. S'ajuntaven tots.
3: Vale.
0: De dir, si ha de ser un bé per al barri, mos ajuntem tots.
3: Vale.
0: Que utilitzaven l'associació com a mesura de lluita comunitària. Lo marc legal, encara que la dictadura era bastant restrictiva, perquè estem parlant d'època que encara estava Franco.
3: No, en aquella època, si no dius que ets comunista, no et feia la pell.
0: Santa Guàrdia
3: era més planeta, ja.
0: Estava Franco encara, tio. La llei d'associacions del 1964 va permetir paradògicament la seva regularització. Evolució i democràcia. A partir dels 70 es van federar a les grans ciutats i van funcionar com a escoles a la democràcia i resistència ciutadana. Que està molt bé, eh? Que
3: lluitant
0: que
3: pels drets, sí, que això surt de fer el poble, lluitar pels drets.
0: Correcte. Demanar,
3: de dir,
0: aquí què passa? No tenim faroles, fiqueu-mos faroles. L'Ajuntament no se'n donava compte, però és el que parlem, el mateix veïnat, doncs poquet a poquet.
3: Claro que se'n donava compte, però si tu ets el curcolet allí, ring,
0: correcte, te gastes diners i fiques la farola, que és el que toca.
3: O dos pilots,
0: que per algo et paguen els pressupostos, no? Finalitat, el seu objectiu principal és, i segueixen, millorar la vida en l'entorn veïnal, la convivència i la defensa dels interessos dels ciutadans.
3: No? En este cas nostre, de la nostra Ravaleta.
0: Correcte.
3: Que jo tinc una...
0: Que tot sigui dit.
3: Tinc una proposta que
0: l'associació
3: de veïns
0: de la Ravaleta és, si no la primera, una de les primeres de les Terres de l'Ebre.
3: La primera.
0: Per no dir de la província de Tarragona.
3: Per no dir de Catalunya.
1: Ojos des paraules, eh?
0: No volem ser el poble
1: grans
0: de costat, però portem un munt d'anys.
3: Sí.
0: I realment, avui per avui, i jo ho penso perquè veig molts de barris de Roquetes, molts de barris de Tortosa, i a mi, haig sigut membre, vaig sortir quan vaig ser autònoma.
1: Hem sigut. Els tres.
0: Per a mi,
3: és
0: una de les associacions de veïns, me dona igual dir de barri que de poble, som molt humils, sempre ho hem sigut, però quan mos convé donem molt pel cul. És a dir, podem dir que som una associació de veïns del poble del costat. Per a mi és una de les millors de les Terres de l'Ebre.
3: No, una de les millors, no. The best
0: reivindicativament hem aconseguit moltes coses pel poble. I tu mires, hi han associacions de veïns de Perall que no reivindiquen. I nosaltres a la Ravaleta hem aconseguit moltes coses. I perquè no mos han deixat fer, perquè encara n'hauríem aconseguit moltes més. I això ho sabem los tres i els altres tres que han aquí.
1: Hem sigut pesadets, hem sigut pesadets.
0: No hem sigut pesadets, i tot i ser pesadets encara ho teníem més guapet.
3: Has de dir pesadets, no, perquè si som mascle de femella has de parar compte.
1: Hem sigut una llagueta, allà a l'Ajuntament ha sigut una llagueta.
0: Perquè la plaça faria un pam de goig.
3: Sí,
0: no. I ni goteo, ni plantes, ni una hòstia. Per això ja entrarem el dia que vindrà l'alcalde d'invitat.
1: Ja que estem parlant de l'associació de veïns, que millor que mos vinguin les membres de l'associació de veïns i parléssim de tot i tot plegats, no?
3: Tito, necessito avui...
1: Què necessites?
3: Una cançó, un temacle. Per a...
1: Per a desfogar-te i desconnectar.
3: Sopa de cabra, lo boig de la ciutat.
1: Sopa de cabra,
3: el boig de la ciutat.
1: Lo fiquem o què?
3: La versió que vulguis, Tito.
0: Se sent identificat.
1: Vinga, va.
3: Avui me toca, va.
1: Vinga, que entre.

0: Buah, Tito.
1: Bona elecció, Calo. Bona elecció.
2: La clavada aquí, eh? Sí.
0: És una cançó auto com s'ho diu això?
2: Auto què?
0: Que s'ho fa per un mateix.
1: Molt bones, sopa de cabra en guany, sabeu, no?
0: Autobiogràfica meva.
1: Per, penseu que sopa de cabra en guany ha tret un disc.
0: Sí.
1: I les versionades, que la de Camins la van ficar, què fa? 3 o 4 programes, pues, que la vaig poner.
0: No parlem dels Camins, perquè ara ve...
1: Molt bé, ah,
2: Tito,
1: molt bé.
2: Parlarem de Camins.
0: Tito, per favor.
2: Entrem ja a la...
0: Sí, a l'entrevista, que els hi tinc unes ganetes. Fot-li.
2: Pues sí, com ha dit Nati, aquesta nit a fer punyetes tenim unes convidades molt especials. Anna, Paula i Georgina, membres de l'Associació de Vins de la Ravaleta. Tres dones implicades en el dia a dia del poble, amb moltes ganes de fer coses, crear ambient i mantenir viva la unió entre els veïns i veïnes. Amb elles parlarem de totes les activitats que impulsen des de l'associació, de les festes, dels projectes, iniciatives, que fan possible gràcies a l'esforç i la il·lusió de molta gent. També descobrirem com és treballar per un poble com la Ravaleta, les anècdotes que han viscut i la importància de continuar fent poble i comunitat. Una entrevista propera, entretinguda, plena de bon rotllo, on coneixerem una mica més la feina que sovint no es veu, però que quan es fa essència al poble, que continua més viu que mai. Vinga,
0: benvingudes!
2: Al final m'he enganxat una mica, he saltat la línia, no sé què he fet. Però la intro, ojo, eh?
0: Molt bé, però... Puc fer una crítica constructiva, Tito?
2: A veure, fes-me-la. Si no m'ha d'afectar, sí.
0: No has dit els càrrecs. La molt honorable Anna Sastre,
2: això ho diràs tu,
0: com a presidenta, la Paula Fuster, com a secretària consorte, i la vocal, Georgina Lleixà.
1: Xiques, molt bona nit.
0: La vocal. Molt bé. Perfecte.
2: Espera, pugem los micros.
0: Molt bé, espera, Tito. Problemes tècnics.
2: No.
1: Fica vocal, les xiques, Tito. Va, fica vocal.
2: Molt bona nit.
1: Bona nit, xiques i xiques.
0: Què? Esteu preparades?
1: Bueno, sí. Hem de tindre demó. No.
0: I el munt d'anys que fa que vos coneixeu.
1: Venim de tu un poquet, eh?
0: I el munt de vegades que m'heu pegat les tres.
1: T'agradaria. A veure, xiques, expliqueu-mos coses. L'any passat va fer 50 anys, ja.
0: Sí, expliqueu-mos una miqueta.
1: L'Associació de Veïns de la Ravaleta, eh? Si diu ràpid, nosaltres no els hem viscut tots, però hem conegut pares, tios, família. Veïns de tota la vida, família, sabem com s'ha creat. Expliqueu-nos,
0: pues,
1: feu-nos tres quinzets. Bueno, l'Associació de Veïns de la Ravaleta, pues, jo crec que va néixer, com tu molt bé explicaves a la teva secció, de la necessitat, no, de que el barri, pues, millorés, perquè al final és el que dius, vam començar sent un barri, no, una extensió de Roquetes, però al final, que també t'he de dir, Nati, t'he de corregir, que l'alcalde ho creu, s'ha fet poble.
0: Som
1: un nucli urbà i s'ha fet poble.
3: Som el poble del costat.
0: No.
1: I bueno, va començar per anar això, pues, perquè el poble llavors tenia moltes mancances i hi havia, pues, un seguit de joves, nois i noies, no? I que necessitaven, pues, això, tindre espais per a reunir-se, manifestar-se, reivindicar-se, sobretot, pues, promocionar això, no? Els serveis mínims i infraestructures que en aquella època, com tu també has explicat, pensa que la nostra es va crear el 1975 i com tu dius, veníem d'una transició del franquisme cap a la democràcia. Se podia començar a iniciar a fer grups de col·lectius de joves, i el poble de moment no tenia veu, però estos joves ja van començar, no, a sentir esta necessitat de, pues, això, reivindicar i bueno, d'aquí va néixer.
3: Demanar coses,
1: serveis socials per al poble.
3: Correcte.
1: Infraestructures bàsiques, no? Llavors podíem començar des d'un enllumenat a un arranjament molt bàsic i a poc a poc s'han anat fent moltes coses.
3: Tot.
0: Molt bé, tenen ganes de fer feina gratis. Per entre
3: una associació de veïns, hem de tindre en compte que una associació de veïns a tots els barris, natos que Roquetes, Ravaleta, Tortosa, els barris de Tortosa, que tots no tenen associació de veïns.
0: De la bruixa, Tortosa.
3: Estem parlant de tot arreu, me dona igual. Yeah. Una associació de veïns és d'un barri en un principi, però és el que parlem. Realment, sempre hi ha portaveus, són voluntaris, això és sense ànim de lucre, i és gent que ha disposat del seu temps lliure per fer un bé per als veïns. Sempre és una associació de veïns, inclús som gent aquí tots en este moment, ne som 5, vale? Som 6 i tots hem sigut membres en un moment de la nostra vida, però inclús jo he sigut molts d'anys que no he sigut membre de l'associació de veïns, però he sigut voluntari.
0: Jo vull corregir, jo soc soci. No soc membre de la junta.
3: Socis hi som tots.
0: Membre de la junta, no, però soc soci.
3: Membre de la junta tots, però jo inclús pagant la sòcia i no ser membre de la junta, però sempre he anat com a voluntària fent poble. Això és una frase que nosaltres a Ravaleta
2: la portem gravada al front.
3: Correcte.
2: Fent
3: poble.
2: Deixem parlar les invitades,
3: és molt bonic perquè realment esta gent treballa, té la seva família, però invertís el seu temps lliure en fer coses per al poble.
2: Jo vull sentir la veu de les tres invitades que han vingut avui. La de Nati ja la tinc més que mirada.
3: Pues de preneu a fer pregunta.
0: No, pues,
3: aquestes xiques estan aquí mirant molt.
2: No, aquestes xiques volen parlar.
0: No has fet una pregunta, has fet un monòleg ara mateix.
2: A veure, va.
1: Bueno, un monòleg molt guai, perquè d'alguna manera el que està dient, no, en resum, Nati, és que... bueno, este reconeixement també de fer els 50 anys, no?, com a entitat i tal, que, pues, que no és moco de pavo, no?
3: No.
1: Que al final és, com tu dius, una feina desinteressada, no?, que no tothom està disposat a fer, que és molt fàcil a lo millor de criticar, no?
3: Correcte.
1: I no sempre de valorar. I al final, pues, és el, no?, l'esforç col·lectiu de, pues, de gent que té la seva vida, les seues feines i les seues càrregues diàries i moltes vegades disposa d'hores per a poder treballar per al poble, no?, per a la comunitat, i fer comunitat altruistament, no?, és un gest, pues, molt bonic.
3: I això moltes vegades no es valora.
1: No.
3: Hasta que no estàs dins, no ho veus.
1: I a més he de dir, pues, això, que som una entitat que sí que ha anat passant molts de membres, és veritat, i s'agraeix, que al final no és només l'entitat com a tal, vull dir que són tots els socis que ho fan possible i tots els grups de veïns, no?, que vivim al poble, i sobretot també, pues, això, que hi haurà gent que a lo millor per circumstàncies no pot estar aplicada al 100%, però que sempre que demanes ajuda surten col·laboradors, que això és lo bonic, no?, de la unió i de la força dels veïns.
3: Que fem poble.
2: Sempre ho he dit, però ho torno a repetir públicament. Que bé parla, Natastre. Sempre li he dit a la cara, però ara ho dic a la ràdio.
0: Ara que dia ella de la gent que anava a dir lo dels socis i tots rotllos, per preguntar-li a la secretària consorte, ara mateix quants socis podríem estar parlant que té l'associació de veïns?
4: Més de 200.
0: Més de 200.
4: Ni seré que el número l'endivinés tu.
0: Sí o no? 212.
2: Però famílies, famílies. No persones individuals.
1: Famílies.
0: Tal qual. I la vocal, què? En quin moment vas pensar que era bona idea treballar gratis pel poble?
4: La vam enganyar una
1: mica.
4: Me van
1: enganyar. Sí. Però no te n'arrepentixes.
5: No et gens. Però jo també, com dia abans, Nati, no, pues, al final de tant en tant vas ajudar, vas a col·laborar, fins que un dia m'han dit, escolta, pues, ja que estàs, no? Entra.
3: Sense donar-te en compte, t'estàs
5: dins. I no sé com,
3: estàs dins.
0: I pregunta-li al teu parent, que també està allà dins, sense pensar-se, però no el fas treballar.
5: Algun dia l'enganyem, també.
2: Sempre costa trobar gent.
0: Algun dia no, tots.
2: Sempre costa. És una missió complicada quan dius que mos fa falta gent.
1: No, jo trobo que no, que n'acaba sortint de gent. A lo millor no gent, que és el que diem ara, no? Com a membres, ara, mira, actualment som un grup de 7, així ara, grosso modo, no els he comptat físicament.
0: Ha vingut l'habitat.
5: Però aquí aprofitem per fer una crida.
1: Sí, perquè passa això, és a dir, com a membres de l'entitat, com posar la junta, tal, la gent, pues, veu això, no? Ostres, estaré en molta disposició, jo tinc els meus líos, tinc les meves prioritats, tal, que després a l'hora de la festa, a l'hora que has organitzat algo, la feina prèvia, la de durant i la de després, a lo millor passa molt per la junta, però que després sempre a l'hora del moment gros, no?, de la festa i de portar-ho en marxa, sempre en surten de
2: sempre voluntaris. Sempre acudeix un munt de gent.
1: Exacte, això és lo bonic.
2: Allò és bonic. Al poble, quan ets uns quants i necessites ajuda, i et venen tots allí a fer el menjar, a ajudar...
3: Quan enxufes la planxa el dia de carnaval per a fer els bocadillos,
2: digues que
3: en un momentet allí n'hi ha 3 o 4 que no són de l'associació de veïns i estan empastrant
2: tomata. Digues que senten l'olor, digues que senten l'olor.
3: Però és bonic.
0: I quan actes, que feu cada any, quines col·laboracions feu quan el poble, com en actes?
1: Bueno, moltes activitats, i tu les hauries de conèixer, ja, com però, a bon rabalero
0: però
1: que
0: els
1: ets.
0: Nostres oients,
1: no.
0: Jo ara mateix sóc un presentador superestar. Ai,
1: d'aquí, últimament, claro, sí, sí, estàs sí. una mica desaparegut, eh? Sí.
0: És que estic,
1: no fas acte de presència.
0: Estic a l'empara.
2: És pare,
1: recentment, clar, clar.
3: Bueno, però no pere esto, a veure, sí, realment sé per a mas.
0: Sí,
3: sé per a mas. A veure, xiques, expliqueu-mos, al llarg de l'any, tot el que feu pel poble. Que hi ha molta gent, hi ha molta gent que no ho sap.
0: Ara hi ha molta gent que ha dit, pues no fan res, xocolatades!
1: Clar, no, en general portem festes, les festes típiques tradicionals, i a més, tot un programa de cursos, que ara m'acompanya, que ella és una de les organitzadores, com tu dius, secretària.
0: Secretària en consort, que no sé per on fa aquest secretari oficial, que és molt simpàtica.
1: Però que vull dir que sempre està molt predisposta Paula, i sempre porta contes, gent, amunt, avall, fa de contacte, directe, entre grups.
3: Expliqueu-vos.
1: De fet, moltes de coses. Paula, ara te'ls detallarà.
0: Sí.
3: Expliqueu-vos els cursos, que realment...
4: Pues bueno, tenim en dilluns tenim la gimnàsia i pilates.
0: Molt bé.
4: Som un grup de dones que som quasi 25.
0: Molt bé.
4: I la veritat és que mos fa suar molt,
0: se poden sumar homes també ara.
4: Si vols vindre.
0: No, homes.
4: Voldríem veure't allí fent gimnàsia.
0: Jo soc macho alfa.
1: He de dir que últimament s'estan aficionant els homes.
0: Sí, no?
4: Estem creant un grupet d'homes.
1: Sí.
2: Jo voldria, si em deixeu, voldria fer un incís abans de continuar.
4: Espera, que no he arribat.
2: Vale, arribar.
0: Jo estic a punt d'arribar, Nati, ara he tocat-me.
4: En dimarts tenim estiraments passius a les 5 de la tarda. I després en dimarts just fem dos grups de ioga. Tites?
2: Sí, aquí volia arribar. Ho vaig comentar ja a l'últim programa que m'havia apuntat al ioga de la Raval.
0: Vull dir, ja t'has borrat.
2: No, sempre sí que...
3: Però t'has apuntat?
4: Sí.
2: M'he apuntat i hi vaig.
3: Ah, hi vaig?
0: Sí, però...
4: Avui, de fet, no he anat perquè estem aquí.
2: Bueno, els dijous...
0: Els divendres. Va ser ahir que no vas anar i tot. De fet, la meva pregunta era... que fem com actes mensuals, però veig que això va setmanal.
4: Sí, després te direm los de l'any.
2: Sí, però espera que estava parlant jo, no m'has deixat acabar de parlar. Perquè si no ho faig, m'apedregaran, saps? Perquè ja he quedat que ho faria.
4: Sí, perquè has fet publicitat.
2: Ja he fet publicitat. I des d'aquí vull enviar una salutació a tots els membres del ioga i de tots els cursets, en especial a la meva professora del ioga, Maria. Així que queda saludada, ja ho he dit.
0: Un èxit, un aplaudiment per a Maria.
2: Vinga, va.
0: La única activitat física que fa dites
4: ioga.
2: No t'equivoques, que en faig més.
0: Sí, no?
2: Ja parlarem el pròxim programa d'això.
0: Pujar al primer pis, que en vius no compta,
2: Ja parlarem el pròxim programa. Ara estem en els insurivins.
0: Espectacular.
4: Bueno, en dimecres seguim en els cursets de cuina, que realment també estan funcionant molt bé.
0: Molt bé.
4: Ara ja no n'hi haurà cap més fins al setembre, perquè los cuiners tenen que descansar.
3: Vosaltres sou conscients de que el curset de cuina
4: és un èxit mundial?
3: Home, sou conscients de que per Facebook i Instagram hi ha un munt de gent que us seguís?
4: Sí, sí.
3: Obriu places.
4: I que sempre se plenen.
3: Està ple. I per què no feu més places? Perquè si no vindria gent inclús de dins Tortosa?
4: No, és que de fet ja menen.
3: El curset de cuina Ravalero?
4: És que quasi bé són més gent no sòcia que socis realment. Sí, s'ho passen superbé. I la veritat és que estan molt contents i totes les setmanes seguís ja ven la mateixa gent. O sigui, se van obrint places, algú que se ho deixa el que siga, i en seguida estan tan obertes.
3: Sí,
4: són
3: sí,
4: molt
3: sí,
4: bons xefs.
1: I a més molt, perquè han participat a jornades gastronòmiques.
3: Sí,
1: també
3: sí.
4: Van anar a la Fira del Vi,
3: a
4: Roquetes.
1: És que fan plats xulos,
4: I, bueno, després van... mos van fer les tapes famoses de Carnaval.
2: Quin fitxatge, quin fitxatge vaig fer, en Gori. Ja per lo menos... No és per ficar-me cap
0: no,
2: de...
0: No.
2: Que jo el vaig ficar al Facebook i va sortir tot això, eh? Jo sí.
3: S'ha ocorrat molt, este noi.
2: Sí, fa almenys 5 o 6 anys ja que fem els cursets.
3: Sí. Molt bé. Molt bé.
4: Bueno, i Ginés també se mereix un bon aplaudiment.
2: Sí, vam fer molta lliga. Ginés primer venia de participant, d'alumne. No, Ginés.
0: Ginés?
2: Venia... Ginés, de
4: bé. No li canvis el nom.
2: No li canvi. Venia d'alumne... I clar, vam veure que l'alumne quasi que en sabia tant com el professor, saps? I al final ho vam arreglar i vam dir, pues los dos professors.
0: Perfecte.
2: Los dos professors.
0: Jo, Ginés, has dit?
4: Sí.
0: Ginés, quan el vaig veure, li vaig dir, tu sou l'únic orni, que ets l'únic de l'Ajuntament que treballa. I va flipar, però és veritat, pocs menys treballen, i tot. Però així mateix se ho cura molt.
2: Vinga, Paula, continuem.
4: Bueno, seguim. Els dijous tornem a fer ioga, fem dos dies a la setmana. En dimarts se fan dos classes perquè hi ha dos grups, o sigui, està el grup avançat i el grup que és més de gent gran i, bueno, i de principiants.
0: Tu vas al bé.
1: D'iniciació.
0: I de King Africa.
2: Jo de moment vaig al primer, i no sé el temps que ja estaré, però només vaig al primer.
4: Jo el crec
0: primer?
4: Que
0: el primer?
2: No, al primer.
0: Altra vegada!
4: És que l'hauries de veure en les malletes.
0: No. Déu menguar.
2: És una altra cosa.
5: Quines postures has après ja, Tite?
2: No sé, els noms. No, ja li he avisat que no me'ls aprendré mai, eh? Tant de muca, drumuca... Tot això ja li he avisat que no me'ls aprendré mai.
1: Lo sànscrit és difícil.
2: I la salutació que hi ha al final, de mena, no sé què diuen, dic, això a mi això no m'ho faigues fer, tot això que no...
0: Això és
1: namasté, és agrair, s'ha d'agrair en esta vida.
2: Jo faig amb els braços i tot igual, però no dic res perquè no me'n recordo la paraula.
0: I perquè no pots ni respirar, és perquè t'ho vaig.
2: Però d'haver,
0: estàs agonitzant.
2: D'haver.
4: Bueno, i en divendres també seguim en un curset que també és triomfador, que és el ball en línia. Són quasi 35 persones les que van, i bueno, elles no paren. Yeah. Porten ritme a mitges terres de l'Ebre.
1: Sí, sí.
0: Este dia estaven a l'Expo Ebre.
1: Participen en tot, sí.
0: I tot me saludaven, com soc famós. Tot...
4: I ara, de fet, aprofitaré per a dir-vos que mireu si hi ha bon rotllo en tots els cursets que hi han, que el dia 19 de juny farem una festa conjunta en tots els membres de tots els grups. I, bueno, tindrem el DJ invitat.
0: DJ.
2: Qui portareu de DJ, eh?
4: A tu, tio.
3: On fareu la festa?
1: Com que no la tenies apuntada?
4: Al casal, per esperar els alumnes.
1: Al casal?
4: Sí, però esteu invitats a vindre.
0: Hi ha una barra?
4: Per a tu no.
1: Mos acabes lo barril.
2: De fet, Caluma...
0: D'això viuen les associacions.
2: De fet, Caluma va ser...
3: Espera los que estan inscrits a totes les coses que fan.
4: Però, escolta,
3: Caluma... Estàs inscrit a algo? A ioga, a cuina... Veritat que no vas a cap puesto? Posa-ho, la cervesa te la vas a
0: cap. Dia és?
4: Vine dos dies a fer ioga.
3: Correcte.
4: Ja t'he vist,
0: que m'apunto el més abans, ja.
2: De fet, Calo, no ho sé, el teu pas per l'associació de vins, va ser així una miqueta...
0: Mà d'obra barata.
2: Vos ho expliquéssim o no?
0: Jo fer el bingo i que em manen.
2: No, però la nevera baixava molt i al final m'apareix que li van dir, Calo...
0: A mi, tio, jo la nevera baixa si estic davant o detrás. Això te li fot, lo de la nevera. Això te li fot a l'estigue. Ja, bon Déu, tio.
2: Què més, a veure?
0: Després, no.
2: Què més comentem?
0: Jo pensava que em parlaria primer del seu acte estrella.
1: Home,
2: és que hem de parlar de l'acte estrella.
0: Home.
2: Però està acabant dels cursets.
1: Han acabat les activitats anuals.
4: L'acte estrella quin és? Quan tu fas lo bingo?
0: No.
2: No, deixa-ho estar. Lo dels cursets ja els han dit tots, no?
4: Los cursets, sí, a part...
1: Sí, ara falten les anuals.
4: Bueno, de fet, hi ha algunes vegades que fem tallers més esporàdics en algun motiu i estos són només un dia.
0: I a part... Estem a punt, on estem?
4: A part, pues bueno, fem tots els actes de durant l'any.
1: Tradicionals.
4: T'ha tocat, Georgina.
0: George.
4: Vinga, va, aquestes te'ls saps.
5: Fem el Carnestoltes, la castanyada, la festa del soci, que serà d'aquí poc, per cert. Bueno, d'aquí un mes i mig.
4: Ja pot ser el dia.
5: El diumenge 21 de juny, que tothom se'l guardi a l'agenda. M'he quedat festa del soci, castanyada, i llavors l'acte estrella. També participem en la marató de TV3.
4: A les ofrenes. Que si vols vindre a fer bulto, Calu, t'invitem.
0: Jo sempre estic allí, jo em fico la camisa, em foto al mig.
5: A festes de l'Arrabal de Cristo, la festa infantil, que organitzem.
0: Santa Claus, tio, no? Va.
1: Ara anem per mesos, anem per mesos. Estem detallant el programa anual de les activitats.
4: És al desembre, això.
1: I clar, encara no hem arribat al desembre.
0: No?
1: Calu.
0: Està bé per la castanyada.
1: Està bé per la castanyada. Ha dit marató, ara anava l'acte estrella. Sí, l'ha nombrat.
5: Estrella, que és l'arribada de Pare Noel.
0: Pare Noel, santa, per als col·legues. Toma! Espectacular. Que hi ha molts pocs pobles que es faig el que fan a la Roma de Cristo. No
2: jo diria... que el Pare Noel de l'Arrabal de Cristo té molta història.
3: Fa dos anys, bon recordeu, en el carretó, patint, que si plovia, que si no plovia, aquella xica cantant, recordeu o no? Fa dos anys, mos va pegar la gran ruixada. En el moment que sortia el Papa Noel, si bon recordeu o no? El xiquet de Maria Àngels...
4: Nosaltres pensa que la nit abans no dormim.
3: Àngelet de Déu.
1: Ens somiem, eh?
3: I allí tots en els cascabells, allí les sabates aquelles que porten del Delfos i la gran tronada. Tots banyats, bon recordeu o no?
2: Quants anys fa que es fa?
1: Més de 30.
2: Dels més antics.
1: I si no arribem ja a 40.
2: Dels més antics, que per aquí les terres.
1: Dels més antics o dels primers?
0: Sí, sí. O l'únic.
5: La cosa és que més... no sé si...
3: No, és el Popo de la Vida. Igual que el... Sí, sí, el Popo de la Vida.
1: La història seria que és un acte bastant exclusiu de la Ravaleta, perquè diria que per les rodalies, ciutats veïnes, no es celebra.
0: Mai, mai. Tant, a on, sí, a on...
4: A Jesús, a Jesús.
0: A Jesús. Però s'ho han copiat.
2: Bueno, Ferreries també es fa, m'apareix ara.
4: Jo crec que sí.
1: Però sí, com... han cagat, tio.

0: Pitufos, sí, sí, sí.
1: La imatge, que tu no te recordes
0: que 40.000,
1: està...
0: mira, el llibre de l'associació de veïns que van fer l'any passat, l'associació de jubilats,
2: sí,
0: Mariano,
2: sí.
0: El nostre Mariano Gillian, eh? Mariano, Mariano és Mariano, penseu que Mariano porta un munt d'anys que guarda totes les revistes de roquetes. Quants anys fa que són les revistes de roquetes?
2: No sé, mai l'escolta, ho fa molt llarg.
0: Però realment és el que parlem, natros de xocotetes. Hi ha fotos a les revistes de roquetes i estem totes.
3: El llibre de Mariano també.
0: Anita, que tu i jo, xocotetes com a pets, en la cistelleta, en l'associació de veïns, que eren els pares.
3: Clar, fèiem la pagès i
0: amb pagesetes. Correcte, amb fotos.
3: Anàvem a les ofrenes, ja participàvem.
0: Xocotetes com un pet.
3: Ho portàvem ja a la sang, Nati. És herència del poble.
2: I si algú vol fer-se membre de l'associació de veïns, què ha de fer ara mateix?
3: Pues, posar-se en contacte. De totes maneres, si va, com que tenim red social,
2: aquí està,
3: estem a l'Instagram, no, Pablo, això, la tècnica d'audiovisual,
2: sempre
3: de comunicació, és Paula.
2: Això té un nom, això té un nom.
3: Tenim l'Instagram i el Facebook.
2: Com m'agrada aquesta
3: sonora. No, hi ha un link al nostre perfil,
4: hi ha un formulari,
3: que hi ha un formulari que poden...
4: se poden fer ja mateix socis.
2: No demaneu ni antecedents ni
4: no, antecedents, no.
3: Només el número bancari
4: i després, que és l'important,
3: i l'important és que és una quota molt assumible, que és, com dia ja havia al principi, de 20 euros per família a l'any.
5: Regalat,
2: espectacular.
5: Instagram, Facebook, tots els canals per a veure totes les activitats,
3: el bandomòbil, que això no ho hem dit, també administrem tot el bandomòbil,
5: Globando.
0: I que realment, no sé, que parlem de l'associació de veïns, nosaltres diem la Ravaleta i mos pensem que és el nucli del poble, però en disseminats. Oco, eh? Parellades, Galacho, Terrapico...
4: Bueno, de fet, al bando són més de 450 persones.
2: A la Wikipedia
0: és
2: fica...
0: És que, clar, són disseminats, hi ha molta gent.
5: Va, vosaltres, què opineu? Els disseminats pertanyen a la Raval o a Roqueta?
2: Sí, tot això depèn és nostre, quin, tot això és nostre.
3: Depèn del terme, si cauen cap a la Raval o cauen cap a la
5: Roqueta. Jo tinc entès que pertanyen a la Raval, però en Ginés, justament, el que parlem abans del cuiner, un dia vaig tenir una discussió, que no, que...
6: Pertanyen a la Raval i quan van a votar la Raval...
5: Ara que tots som de la Ravaleta, aquí ho podem dir tranquil·lament.
2: Sí, sí, no, i davant de Roqueta també. A la Wikipedia fica 6.000 i escats roquetes.
3: Ho has buscat?
2: Sí, sí, clar. 2.000 i pico, sí. Raval de Cristo.
4: Sí que estàs aplicat.
2: No, bé, clar,
6: però
2: que,
6: perquè compta...
2: Perquè li vaig fer unes preguntes a este patronat, a...
0: És que realment...
2: Juan
0: Cádiz, és molt gran.
2: A Sangres.
6: I el que diem abans, el Pare Noel, el Pare Noel ve molta gent. Moltíssima. Que la resta de l'any no ve, que és dels disseminats, per exemple, i venen a...
4: De fet, aquest any potser haurem de ficar entrades limitades.
2: Sí, no. Jo sóc VIP, eh?
3: Sí. Sí, perquè, claro,
4: si és que el casal s'hi queda minut.
0: Si fa minut.
4: L'haurem de tombar i fer més tard.
3: No han parlat, mira.
6: Perquè no és només tots els anys de trajectòria que té, sinó que és que els últims anys han anat evolucionant molt i s'ha fet un desplegament.
2: Aquí està.
3: Cada any intentem donar tot.
2: Unes inversions molt bon, molt boniques, un esforç espectacular.
5: Any, any.
2: Recompensa.
5: Any, any, més i més.
2: Recompensa. Hi ha un Venus del Golafre. No,
0: però és que no, és realment estem parlant, ja ho he dit en un principi, el que passa que em dieu que parlo massa. L'associació de veïns de la Raval de Cristo, joder, que jo tenia 4 anys,
2: que sí, que sí.
0: I jo me'n recordo que los pares nostres, Anna, feien la reunió cada divendres, lo casal encara no estava fet, i la feien a la plaça.
2: Sí, sí.
0: La plaça on està la font, sí. Allí estava el saló parroquial.
2: La única que tenim, la única.
0: Vale,
2: la
0: nosaltres, los pares nostres, tots els divendres, feien la reunió de l'associació de veïns i nosaltres érem crios. Estem parlant de que teníem 4 o 5 anys, i jo en faré 45.
2: I el carnaval també és molt a molt, el carnaval, vale, de la Raval.
0: L'associació de veïns de la Raval fa molts d'anys que s'implica en lo poble i en festes i en coses, que és el que estem parlant. De fora no es veu, però dins hi ha molt, molt de treball.
2: Molt.
0: I és una associació de veïns d'un barri que per a nosaltres és un poble, sempre ha sigut un poble.
5: I sempre ho sé.
0: Però s'ha implicat moltíssim. Tu parles de Roquetes, no és per despreciar ningú, però quants de barris tenen una associació de veïns com la nostra de la Ravaleta?
5: No,
0: no se sent. Ni Raval Nova. Raval Nova és un barri que s'implica molt, fa moltes festes i fa moltes coses.
2: Sant Miquel.
0: Però com a associació de veïns de la Ravaleta,
5: No, té res a veure.
0: Ojo, perquè realment l'associació de veïns de la Ravaleta, nosaltres érem crios.
5: És otro nivel.
0: Correcte.
5: És otro nivel,
0: s'han fet molt.

0: les coses pel poble.
1: I lo de...
0: Moltíssimes.
1: I lo de l'acte, què? Què m'heu de dir? De l'acte este que vau fer aquí al costat?
2: Sí.
1: Del 50...
2: Aquí anava...
1: Del 50 aniversari. Aquí volíem arribar.
2: Jo volia parlar del carnaval, que per part meva que el carnaval m'encanta.
1: Ja ho sabem, clar, que tu tot això de transvestir.
3: Vas vindre, estany?
2: Sempre.
3: La faranduleta li agrada.
2: Tots els anys. I el carnaval també, ja tota la rua, la xocolatada, després sempre es fan bocadillos...
4: Bueno, estany ho vam canviar, que vam fer les tapes, i també va ser tot un èxit.
1: Veus, ja ja t'han agarrat, no vas anar. No,
2: sí,
1: vas
2: que
1: anar.
2: Vaig anar, que va ser a la plaça, sí que vaig anar.
4: Que no, que això va ser la castanyada.
2: No.
3: Sí, la plaça, moniatos i castanyes a la plaça, i també vam fer tapes.
2: Perdoneu-me.
1: No abrigues més, ja. No abrigues més.
5: És que totes són iguals. A la castanyada ens vam iniciar les tapes.
3: Vam iniciar el món de les tapes.
5: I com que ens va agradar, llavors a Carnestoltes vam demanar la col·laboració del curs de cuina. I llavors les tapes van ser espectaculars.
2: És veritat.
3: Sí, és veritat. Ens va ajudar Joanito a les tapes
5: inicials. A la castanyada va ser Joanito i coses que vam comprar, no? I al Carnestoltes Joanito i els del curs de cuina. Sí.
2: Que és veritat, sí.
0: En definitiva,
3: que som actius.
0: Quants anys ens queden d'associació de veïns de la Ravaleta?
1: No estàvem aquí. Estàvem als 50 anys, a l'acte dels 50 anys.
3: Pues sí. Com a mínim 50 més, no?
1: Expliqueu-vos una miqueta lo de l'acte, com va anar i sentir-vos... Bueno, los 50 anys i a banda d'una altra notícia, suposo.
2: Efemèride.
1: No, lo del roquetero de l'any.
3: Bueno, és que lo del roqueter de l'any ho vam aconseguir gràcies a que vam fer 50
1: clar.
3: Anys. L'Ajuntament, sempre que fa pues, alguna institució, alguna associació, alguna persona cèlebre o destacada, no?, del municipi, pues, quan fa anys te ret un homenatge, no? I sí, eh? en aquest cas pues, mos va tocar ser roqueter de l'any, amb molt d'orgull i molt de sentiment, perquè és una mica el que diem al principi, no?, que és una mica el mèrit, no?, o el reconeixement al mèrit de l'esforç col·lectiu de tantes hores i dies de dedicació, que és esta feina pues, desinteressada, que a vegades no es veu però sí que es fa, i llavors pues, que l'Ajuntament te pugui, no?, admetre que fem una feina per a ells important, que te digui, et reti aquest homenatge i que toni aquest honor, pues molt contents.
2: I després dels los dies que li va donar pel sang a l'Ajuntament i volem això, sí, i volem això, i a veure si les acontentem i no venen tant.
1: Ho haguéssim pogut canviar per una vegada, l'excepció i dir Ravalero de l'any, Roquetero de l'any.
4: Tampoc no són molt pesades, ja, també t'ho he de dir.
2: No?
1: No?
3: No, hi ha una comunicació bastant fàcil, la veritat que mos ho posen fàcil.
1: Al llarg de la història ho hem sigut molt, eh?
3: Sí, bueno, per arribar aquí s'ha tingut que picar pedra.
0: Torno a repetir. Nosaltres venim dels nostres pares. Els nostres pares...
2: No, vaig sortir de l'escrota o de mon pare.
0: No.
2: Vaig ser més ràpid, no més ràpid.
0: Estem parlant de l'associació de veïns. I jo he sigut al cap d'un munt d'anys de veure mon pare i ma mare. Ells han aconseguit moltes coses. S'han fet moltes coses al poble. Una de les que més importen per a mi és lo casal de la Ravaleta, que avui per avui...
4: Bueno, lo que més vida té.
0: Home, però és que...
3: És lo punt neuràlgic.
0: És que l'associació de veïns n'hi van fer molts de viatges en aquells anys a Tarragona perquè es pogués fer el casal. És que hi han moltes coses realment que han sigut gràcies a l'associació de veïns. És el que parlem, és que estem parlant de 50 anys d'història.
3: Sí, és un llegat que els nostres avantpassats ens van ensenyar coses. I que hem agafat
0: el relleu. I que realment s'ho han currat moltíssim en aquests 50 anys. Perquè tinguéssim moltes coses, hi ha no un edifici emblemàtic com el casal del Ramaneta.
3: No, moltes infraestructures, i tenim un servei mèdic, ara estarà la seu de les ambulàncies.
0: Correcte.
3: Vull dir, hi ha serveis, hi ha bars, hi ha...
0: És una organització sense ànim de lucre, però ha aconseguit tantes coses al llarg dels 50 anys que realment pot ser. Ens poden envejar.
1: Hem sigut com un petit ajuntament alguna vegada a l'associació de veïns.
0: Correcte, s'ha lluitat moltíssim. S'han invertit moltes hores, molt de temps lliure, que molta gent l'invertís en la seva vida pròpia i nosaltres l'hem invertit pel poble. És una associació que realment és digna d'admirar.
1: Jo n'he invertit moltes hores al poble. Jo n'he invertit moltes hores al poble i era tot per sentiment.
0: Correcte.
1: Per sentiment que he tingut a casa i el que m'han involucrat en el poble i que no sabia mal invertir-lo en el poble. Així som, els Ravaleros i les Ravaleres.
0: Correcte.
1: Què? Sí, com esteu?
3: Bé. Com a casa, com a casa.
5: Molt a gust.
1: Jo sempre ho dic, eh? Sempre dic que tots els problemes el mateix. Aquí mos falta un sofà. I hem de dir, pago que mos fiqui aquí un sofà i a més, eh? Tenim beuret fresquet, tenim aquí no sé què, musiqueta, musiqueta de fons o no sé què, doncs mos falta el sofaret per estar més, eh? Natia?
0: Titon!
1: Què vols fer?
0: Fiquem una cançoneta i després les apretem una
1: miqueta. Anava, fiquem una cançoneta i m'anem, però no, no m'ho deixem encara.
0: No, que falta la Ronda Flash.
1: Ah, falta la Ronda Flash.
0: La Ronda Flash.
1: Vinga, va, doncs, entrem a la Ronda.
0: Fica la cançoneta.
1: Entrem a la Ronda Flash, va. A veure, a veure, a veure.
2: A veure, a veure, a veure, a veure. No sé si heu sentit mai el programa, però la Ronda Flash són una sèrie de 10 preguntes. De resposta ràpida, eh? No se pot pensar.
0: Teniu 5 segons per a contestar. No. El primer que vos vingui al cap.
1: 5 segons és massa.
2: Resposta ràpida. Llavors hi ha unes que són les velles i estan les noves.
1: Com ho farem, això?
0: Com ho faràs, això, Volcano?
2: Com
0: ho faràs?
2: Superfàcil. Les noves.
0: Són tres.
2: Les noves.
0: A les tres?
2: A les tres, a l'Igüello.
0: Què faràs, una pregunta cada una?
2: Ho farem de la següent manera. Començarem. Anna, Georgina, Paula, i a la segona pregunta, Paula, Georgina, Anna. Vale? Hem d'anar a contestar les tres la pregunta. D'acord?
4: Si vol, ho passa a palavra.
2: No.
0: No. Aquí no.
2: I penseu que coneixem a la vostra família, els vostres, això, i sabem si mos mentireu o no, eh?
3: Ai, mare. Temo me dones.
2: Comencem, Tito?
1: Foli, va.
2: Vinga, primera pregunta. Què sou més, de parella o amiguets o amiguetes vàries?
3: Parella.
5: Parella.
4: Parella.
2: Nit, tardeo, començant divendres i acabant diumenge.
3: Tardeo?
2: Tardeo.
4: Tardeo.
0: Pues a veure quan veniu.
2: Mama o papa?
0: Que alguna vegada feu falta.
2: Mama o papa?
4: Los dos.
2: No pot ser.
1: Bé, alguna vegada t'ho deixem contestar, esta. Però s'haurien de banyar una miqueta més. Sí.
2: Només pot gastar una o de los dos.
5: Mama, 100%.
2: Mama.
3: Los dos.
2: No.
3: Vinc dels dos.
2: Ramon, t'has d'enganyant.
3: Vinc dels dos.
2: Ronda de xupitos o sou més de cubata?
3: Ni d'una cosa ni l'altra.
0: No, és que des de que ho fet a dir.
3: Com me conoces, Nati?
5: Xupito de Jagger.
0: Epa! Ronda de xupitos.
4: Jo la cerveseta.
1: Toma.
2: Mentira, xupito de Terry, que ho sabem tothom.
4: No, que no m'ho creus.
2: Anna, sí, no? Sí. No, perdona, Paula. Per davant o per detrás?
4: Jo no contesto.
1: Aquesta no sé com és, que sempre es fa.
2: Los dos, estas són los dos. George?
5: De cara.
2: De cara, per davant. Per davant o per detrás és per davant o per Detroit, eh?
0: Escolteu-me, això se pot identificar de moltes maneres diferents.
2: Depèn de la nit, això.
1: Calú sempre ho identifica de la mateixa manera.
2: Sí, sí.
0: Depèn... Tu contestes ràpid.
2: No, Anna.
3: Jo contesto ràpid per a davant i m'anant jo.
2: Ja.
0: Molt bé.
2: I si s'encanta dos galtades. Pecat o vici preferit?
3: No ho sé. Fumar.
2: Fumar.
3: Com a pecat i vici. Sí.
2: O vici.
5: El vermutet.
2: El vermutet.
4: Sí. La cerveseta dels divendres.
2: La cerveseta dels divendres.
0: Un aplauso.
2: Bravo.
0: Un aplauso per la cerveseta del divendres.
1: Bravo,
0: en
1: bravo.
0: Família sempre.
3: I la copeta de vi, sempre.
1: Sempre.
0: En família, gràcies sempre.
1: I al bar la piscina.
0: Correcte.
2: Aquí o a què odies?
4: Que em toquen en els peus.
0: Ui.
1: Ui, mare.
0: Ui.
2: No, no,
4: odio, perquè... odio.
2: No, no, me servís. George.
5: Per exemple, me fa molta ràbia la gent que diu guixeta o altres paraules pensant-se que parla bé i ja està mal dit.
2: Pues que... no, sí,
3: és mestra.
5: Gent de Barcelona que diu all baix parleu malament i nosaltres aquí diem paraules com guixeta i dius tonto del cul, si guixeta no està bé.
0: I no saps el que és un poal.
5: I no saps el que és un poal, que sí que està bé.
1: Un poal de color roig.
3: Un espill.
5: Això em fa molta ràbia.
2: Són doctes, són doctes.
0: Que bona, George.
2: Anita?
3: No tinc tampoc allò...
0: Aquí o què odies?
3: Aquí no odio ningú.
0: Sí. Pensa un petit que aixeca que rebotada.
3: Quasi que callo, que quasi que callo.
5: No es pot dir a la ràdio.
2: A Harry Potter un metal lloc.
3: No, és broma, no odio ningú, que el món en amor se mou millor.
0: Aquí o què?
1: Has de dir
3: alguna cosa. No tinc no,
0: hi ha molta gent que diu la guerra.
3: Odio, pues, desordre. Que el meu home deixi els calcetins pels sols.
1: Toma, Lluís, ja toca, Lluís.
2: Codi per codi, codi per codi. Pues molt bé, aquí estan les 10 preguntes, molt bé, molt bé. Jo he contestat bastant bé. Bastant fàcil, bastant fàcil.
1: Trobo que ha sigut així molt pim-pam, no?
3: Molt facilet.
1: Però sí que les has fet totes?
2: Totes, totes, les 10, tito. Una després de l'altra. Destret, també, de fet. Era 30, no? 10 per 3?
0: Les han repartit entre les 3.
2: Sí. Tu i jo i tots els demés. Què, Tito, anem a la secció de Calo?
1: Tens secció avui?
2: No, però faré el que podria, Tito.
1: Vols fer alguna
2: cosa? Sí, vull ficar-les a prova. Preguntes més comprometudes. Fotre-li, Tito.
1: Vinga, va.

0: Cali.
1: Ha reventat.
2: Tu volies la cançó? Doncs reventem la cançó, home.
1: Gràcies, tita.
2: Au, per a
1: bueno,
2: tu.
1: Pues, vos explico, vos explico. La secció de Calu sempre és diferent. No saps mai per on te sortirà, vale? Tal qual. Però avui, com vosaltres aneu de superregaleres, vull ficar-vos a prova si sou regaleres de veritat en quant a informació històrica.
3: Ai, mare.
1: Informació de la regaleta.
3: A veure si te les haurem de fer nosaltres a tu les preguntes.
2: Jo puc contestar?
1: Tito, tu no.
3: Sí,
1: no.
3: Vale,
1: no.
3: Sí, ajuda'mos.
2: No, no. Si em diu, si cal, em diu que no, és la seva secció.
4: Però no, manem nosaltres, que som les invitades d'honor, no?
1: No, això de manera... Ah!
3: A més, som dones.
1: Sí, ja, ja.
4: Ai, en som unes quantes contra tu, eh? No. T'hem apretat nosaltres a tu.
1: No, Tito, ajuda'm. Jo t'hi havies d'ajudar-me.
2: Fas goig aquí dins de la peixera, en tantes dones, eh?
1: Per això que estigui homes i mujeres, eh, avui?
2: El tronista i...
1: Ja veràs. Perquè al final m'acabes donant el cul tu, tita. Tinc tanta
2: mal fa. Ja està.
1: Vale. A veure. Primera pregunta. Quin any se va inaugurar lo casal de la Nova de Cristo?
4: 1991.
1: Hola. Hòstia.
4: Hola.
1: Molt bé.
2: Però directe, eh? Pim,
1: directe,
2: pam,
1: directe.
2: Però
4: presidenta de l'Associació de Veïns de la Ravaleta. Que us quede clar.
2: Tenim la millor presidenta que podien tindre.
4: Sastre d'oles per a les amigues. Anna Sastre.
1: Escolteu-me, quina és la primera casa que va llaure al Raval de Cristo?
4: La del Cristo.
1: No, home, ja, clar. Era un... Com si veig un hostal?
2: Si no la saben...
1: Era un portal, era un portal.
2: Si no la saben, la contestaré jo, Calu.
1: Sí, Tito, per exemple, a veure...
2: No la saben?
1: No la saben.
2: La de Tiradet.
1: La de Tirado, quan entres pel canal.
2: La de vora del canal.
1: La de l'esquerra. Aquella és la primera que...
4: Ho he fet cerca,
1: va. Ai, home, clar.
3: Ens està estudiant el llibre.
4: Tinc una informació... La botella d'avant.
1: Tinc una informació predilecta del llibre que va escriure l'alcalde, que sempre serà l'alcalde de la Ravaleta, Mariano Gil.
4: I
1: Agné. Que és grano en castellà. Que d'aquí... Gràcies, Tito. Que me donava tota la informació. Molt bé. Quants carrers de la Raval de Cristo tenen nom de capital de província?
3: Ostres, de capital de província?
1: De capital de província.
4: Lleida, Girona...
3: 3.
1: Lleida, Girona i...
3: I Tarragona.
1: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé.
3: Estem... Pensava que anaves a preguntar el número, que va ser una de les preguntes.
4: Jo no sé els noms dels carrers de la Raval.
1: Eh?
4: He de confessar.
1: No són els carrers de la Raval?
4: No.
1: Bueno, hi haurà...
4: Perdonarem.
1: A la pròxima reunió dels veïns hi haurà...
4: El Sagrat Cor, ja
1: ho. El Sagrat Cor, home. Quants carrers de la Raval de Cristo porten el nom de Mateu?
4: Un.
3: Un. No.
4: No? Mateu Llaçat i Sant Mateu.
1: Ai, molt bé, molt bé, molt bé. Quina és l'any de construcció de la casa més antiga de la Raval de Cristo?
3: És que nosaltres encara no havíem nascut.
4: Claro.
2: I Calu tampoc.
1: Ni tots junts, crec, ni tots junts.
2: Xing, xing, xing.
3: Te ho deixem que ho mires al llibre.
4: Facilitamos la informació que se mos quedarà per a, de per vida.
5: 1960.
4: 4.
1: Tito.
2: A veure, molla-ho.
1: Tito, 1906, la casa de Meallà, allí ho fica. 1906, la casa de Meallà, el Sagrat, el Mateu Llaçat.
4: Ah, oh, sí.
1: Almenys és l'única que fica la fetxa de quan s'ha construït. Suposo que la més vella deu ser la del senyor Cristo.
4: Serà de quan s'ha construït, no de riuades i coses d'estes,
1: no?
4: No.
1: Perquè... Està allà la fetxa, 1906.
4: El senyor Cristo ja no està.
1: El Cristo, mira, Cristo. Està jugant a cartes de Jesús Cristo. Deu jugar al guinyot. Tito, molt bé. Següent pregunta. Quin any se va construir el col·legi nou de la Roda de Cristo?
4: Clar, que això pot ser, perquè jo feia P3 o així, P4, no.
1: Se diu...
6: El col·legi nou, què vols dir?
4: 30 anys.
6: Després de quan se va deixar fer pàrvuls allà a la plaça.
1: El col·legi nou és quan van passar de Gàbies i Oralita al que tenim ara.
4: 31 o 32 anys.
6: Aprox?
1: 30 anys.
3: Ai, pues ho ha dit primer, eh?
4: Primer he dit 30 anys i després ho ha volgut
5: perquè jo vaig estar fent durant un any classes al casal mentre es construïen.
1: I després te van fotre fora perquè si vas empunyar algú o alguna cosa així.
0: Curiositats de Raval i Roquetes, de la unió entre Raval i Roquetes. Al col·legi que tu diies abans que fos nou i tal i qual, teníem unes, com li diem, en allò...
1: prefabricats que van fer el batxillerat, no?
0: Exacte, és a dir, que jo vaig fer allí doncs, potser tercer i quart de GB, imagina't el paro d'anys, al col·le.
1: Més, era allí, feia primer, segon?
0: Jo era, jo recordo de tercer i quart. I en los anys, quan vaig passar a la ESO, no a la ESO, a l'institut, després de la ESO, que es feia en esta casa...
1: En esta, aquí a la ràdio.
0: Jo vaig dir, sí,
1: que
0: sí.
1: Això era, això era la directora. Sí,
6: nosaltres vam ser la primera generació. Nosaltres vam fer vuitè i vam fer tercer i quart aquí. Vam ser els primers. Vam acabar al 1998.
0: Doncs pues mira,
6: quart d'ESO.
0: A l'any següent, quan vam fer
6: vam ser
0: institut,
6: la primera generació
0: en aquestes mateixes pèrgoles, aquí una aquí, miqueta més al lluny.
1: Aquí està la caramella, que està la guarderia.
0: Exacte.
1: És veritat, és veritat.
0: Sí, coincidències de la vida. Has vist? I ara hi ha un col·le, també.
6: Sí, que nosaltres vam ser la primera generació.
0: Del canvi, sí.
1: Tu vas estudiar per fer batxillerat. Vas tindre que estudiar. Tens carrera i tot, ara?
0: Claro.
1: Sí. Així ha arribat a president. Ah,
0: és la gent que estudia.
1: Molt bé, molt bé. A veure, una pregunta més. Com se diu realment, de nom, lo carrer dels sapos?
3: A Vall? No.
7: No,
3: és veritat, és l'altre.
0: Tota la vida s'ha conegut com carrer dels sapos, que m'estàs contant?
5: No ho
0: saps ni tu. Era una pregunta trampa. Això era una pregunta trampa.
1: No ho sé, ara estava pensant, no ho sé, però sí.
0: Se t'ha ocorrit la pregunta i punt?
1: Sí, no, ho sabia.
0: Popularment i col·loquialment dels sapos.
6: Me dones 5 minuts?
1: 5 minuts, ja ho fan 3.
6: No, no, no.
2: Ara t'ho tocarà portar el pròxim dia.
6: No,
2: el pròxim dia.
1: La vall, no, la vall és el que hi ha davant de l'estanc. És aquell xocotet.
0: Para.
1: Ara ho sé damunt.
3: Joan Prim.
1: Joan Prim, Joan Prim. Sí, sí que és veritat. Molt bé. Molt bé. I el camí del mig, una vegada passem de la farmàcia, anem per Casa Rosals.
0: Dansedo.
1: Ah, este sí, este era fàcil. Joan Prim, Joan Prim. Ara està lo Verdaguer. Carrer Verdaguer. Anna,
0: vine, anant cap al canal.
1: No.
0: O sigui, la cantó de la farmàcia, el primer cantó Ros de Medrano.
1: No.
0: Mateu Llasset, perdó, Mateu Llasset. Fas la intersecció del carrer del mig i és lo Verdaguer.
1: Del carrer Major, el Sagrat Cor, per nosaltres. Lo de detrás, després del bar, la plaça. Si tu puges pa Calmas, lo que hi ha detrás del bar, la plaça...
3: Carrer Cervantes.
1: Molt bé, hòstia!
0: Cervantes i Sant Mateu, l'altre.
1: Estes dos xungos. I el pròxim?
3: Carrer Casal.
2: Vols dir que no s'han dit tots ja els carrers?
1: Sí, sí, Tito, m'estic quedant...
3: Anem 24.
1: Perquè estes dos xungos... 24 carrers?
0: 24 carrers, mos hem quedat en tu.
2: Lo meu no l'heu dit, eh?
3: Ja és Samuel.
0: Però Lleida, mossèn Samuel.
2: Pobre. Però Sant Mateu.
1: Sant Mateu, l'hem dit, també.
6: Jo soc Cervantes 42, Sant Mateu 27.
0: Tens mig i mig.
6: Home, dono els dos carrers.
0: Claro, doncs tens mig i mig.
6: Va, feina, sí, també. Per fer el certificat.
1: A més, si has de pagar dos iris, és una merda.
0: La burocràcia.
1: Burro.
6: No en parles.
1: Pues bé, Tito, crec que entre les tres... Són bones rabaleres, eh?
2: Sí?
1: Sí.
0: Mos dones l'aprovat.
1: Fem un bon aplaudiment.
2: Bravo!
1: Recordeu, no? Si vos voleu recordar els pròxims actes que fem en esta rabaleta nostra o...
0: Pues bueno, en breu farem això, la festa del soci, on celebrem l'assemblea anual.
6: Quin dia és?
0: El 21 de juny.
5: Presentació de les pubilles, pubilletes i hereus.
2: Lo 21 de juny tothom a la rabaleta.
3: Aquest any mos estrenem en un hereu.
1: Xulo.
0: Novetat, primer hereu de l'associació. Estela estaria molt contenta la seva nombra.
3: Sí.
0: Però és una cosa que a ella li agrada.
3: Ho porta dins.
0: Ho porta, ho viu.
1: Comença el dia 21 a la presentació de les pubilles i acabem a Sant Joan. Això no para, eh? Són 3 dies non-stop dins d'aquell casal, no?
0: I llavors continuarem en una fideuà popular... Farem una menjada, hi haurà alguna sorpreseta,
3: hi ha alguna activitat per als crios.
0: Estem en ells, estem en procés.
1: Perfecte.
0: S'acaba de posar el fil a l'agulla i quatre puntadetes i...
1: Boníssim.
2: Pues ja ho sabeu. Apunteu-vos-ho al calendari, 21 de juny.
0: No estarem al nivell de l'any passat que vam fer el 50, però prometem...
3: Va ser excepcional.
2: Que collons. Serà el 51.
6: Gran mèrit. Gran mèrit.
5: Carpa.
6: Gran mèrit.
1: Atalaia. En quant a jugador de l'Ajuntament i això, que s'enrotlla l'Ajuntament o els hem de ficar un...
0: No, no.
3: Se porten bé.
1: Sí o no?
3: Se porten bé, però també es podrien portar millor.
1: Sí o no?
0: Sempre els apretem, eh, nosaltres.
5: Sempre se pot demanar
0: més. Pot tardar més, menys, però al final te fan
2: al final
6: cas.
2: Creuen.
6: És com nosaltres, que sempre mos agraïssim, però no tenim aguinaldo, no? No és el mateix.
2: Bueno, l'any passat vam estar...
3: No mos podem queixar, tampoc.
2: Ja. Ho vam deixar caure unes quantes vegades, però no, jo ho vaig deixar caure cada programa.
6: Ni una botelleta de cava, tampoc.
0: Cara. Bueno, això, si les grans cases no ho fan, si et serveix de consol, jo també tinc treball a una empresa que tampoc me'n fan d'aguinaldo. No és obligat, eh, l'aguinaldo.
2: No.
0: És una cosa així.
6: No, és que els jefes, que són una miqueta poques vergonyes, diuen que ja no es porta.
0: Claro, no.
6: No
0: és actual.
2: Vos heu de fer autònomos i vos feu batros.
0: És el millor.
2: Jo mai m'havia fet un aguinaldo com lo d'estar.
3: Això és, això és que tenies benefici?
2: Sí.
6: És el primer any, l'any que ve.
3: Te farà ric.
2: Que el fas tu mateix.
6: És el primer.
0: Al gust del consumidor, eh, xiquet?
2: I tant.
1: Pues molt bé.
2: Molt bé, que hem disfrutat moltíssim avui tots. Rabaleros i rabaleses.
1: Felicitar-les per un aplaudiment i tot per l'esforç que fan cada any.
2: Per la gran faena, per la gran faena.
6: Jo m'he quedat... No es veu.
1: Vull dir, la mal cor, que m'he quedat sorprès que fan actes setmanals. Jo pensava que han quedat més mensuals.
2: Estàs una miqueta.
3: Però tu quin poble vius?
1: Ja, jo més vaig a la plaça...
3: Que no me l'escoltes pel bando o què?
1: No estic al bando.
2: No? Li he dit un munt de vegades i l'he ficat i s'ha borrat.
1: No m'ho he ficat mai.
2: No vol saber res del bando.
3: És que ara no el volem ficar, ja.
1: No, jo puc contar a la dona, jo no vull saber res.
0: Com a molt rabalero.
2: No. Aquesta discussió l'han tingut moltes vegades.
0: És important, ja, està el bando.
1: A mi ja em pica l'Ajuntament, que el que ha passat això, que ha passat allò, tinc la directa. Però...
3: Tu ets més important, estàs a un altre nivell.
1: Soc superestar, t'ho he dit, Paula.
6: I acabat, a mi em fa molta gràcia, perquè ell diu sempre i sempre perquè defensor de la Ravaleta. Però resulta que per enterar-se dels actes de la Ravaleta...
3: Ha de picar roquetes.
6: Ma directa en l'Ajuntament.
1: Perquè com a alcalde de la Raval de Cristo...
6: Està molt bé.
2: Té molt bon rotllo, l'alcalde.
6: Està molt bé.
1: I tot el que es pogués tirar, entens o no?
2: I tant, cap a casa.
1: Gino Lleres, a veure si em va fer fixar la faena per les meves virtuts. Gino Lleres, tita.
2: Hòstia.
1: Pues no res, perquè...
2: Pues no res, ho deixarem, no?
1: Preguntau, vos heu passat bé?
0: Molt.
1: Sí.
3: No esperàvem menys.
1: Paula no m'ha contestat, Paula s'ha pensat, eh?
2: Estaven nervioses, sí. I Paula m'escrivia, que no, com anirà això? De què
3: és
2: preguntareu?
3: Que de calo me'n fio poc.
2: Què preguntareu? Doncs, dic, allí, fora nervis, allò és anar per casa, i ja està, ja xala.
0: Ambient distès, bo...
1: Si us heu passat bé, nosaltres contents.
0: Nosaltres contentes i fem un agraïment, no? Sí, per part de tota la Junta per haver-nos
5: invitat
0: a venir.
1: Felicitar-vos com a Roqueting.
0: I parlar de l'associacionisme.
5: Roqueting de l'any.
1: No, Roqueting, com tu ho sé, per les novinaris és Roqueting, però si és masco o femella, perquè clar, avui jo te para molt de compte els micromachismes.
5: És Roquetero de l'any, si és home o dona, el títol és...
2: Ah, doncs jo hagués dit Roquetero i Roquetera.
1: Molt bé,
5: no, posa roqueteria.
2: Igual que rabalero i rabalera.
1: No, roqueteria.
5: Posa en masculí, ja.
0: Jo diria que sí, que posa roqueteria.
1: La gent m'hauria... Felicitats, seguiu-lo com ho esteu fent, que per part meva crec que ho esteu fent perfectament.
0: Així és.
1: I no res, agraïm-vos la vostra presència, Tito.
2: Sí, eh?
1: Recordar les nostres redes socials.
2: Recordem-les i les teues també, si vols. Perquè, com vas, de seguidors?
1: 502, que estic a tot bé. De 500 a 502, això està pujant, però que pareix...
2: Però puja, més que sí que puja.
1: Jo m'he assurat, que m'ha trucat a Instagram, calo, que això m'ha quedat... A mi no em mereix, Vaig a buscar un paio d'estos que em porti les aplicacions, perquè... Estic desbordadíssim. Estos dos encara no sé ni qui són.
2: Has de ficar a anunciar coses. Una crema després d'afaitar o algo t'has de ficar per augmentar, sí.
1: Algo. A productes de dutxa, algo que me doni...
2: Algo.
1: Que faig veure que soc llimbiet.
2: Una puta colònia o algo, ja ho veuràs, sí, home.
1: Si algú vol patrocinar, i... Jo què sé. Tito.
2: Què fem? No, anem, Nati? Nati ja s'ha anat, Nati?
1: Nati no,
2: Si n'ha anat o no, Nati?
1: Fica el grill.
2: Molt bé,
0: a veure.
2: Que avui us he encertat tots a la primera,
1: Estic al·lucinant. Pues bueno, recordar les redes socials, Tito, estàvem recordant les redes socials.
2: Recordar-les.
1: Jo?
6: Recordeu les redes socials.
2: I sobretot...
6: La repetició del programa.
1: Sí. Facebook, encara estem, estem al Facebook encara?
2: Sí, sí. Facebook, jo encara ho publico tot.
1: Sí. Facebook, Instagram.
2: Facebook, Instagram, TikTok, a fer punyetes.
1: No, que som millennials, això de TikTok, passem.
2: Nati, Nati ja ha fotut la bronca a la gent, que no. Escrigui, que mos envia algo, que mos parle.
6: És que no, fa un munt de setmanes que faig el reclam, què passa aquí?
1: Que sí,
6: no tenen dubtes, mos escolten el programa, però segur que tots ho va bé.
2: Ara t'ho anava a dir, de gent n'hi ha que mos escolta.
6: Un
2: que,
6: munt?
2: No ho diu un munt de gent.
6: Un munt?
2: Però no, no mos escriuen.
6: I jo faig la, tinc la meva secció, que és la social.
2: Claro.
6: Però xec, la societat no m'envia coses i ho demano, eh?
3: Claro. De vols preguntes,
6: les inquietuds, les coses que teniu, xec, envieu-mos algo.
2: O què canviaries el programa?
1: Los conos, los dos pilons.
6: No participen, nois, punyeteros, punyeteres, per l'amor de Déu,
2: contribuïu. Hem de participar entre tots, hem de participar entre tots.
6: Que mos escolteu tots.
2: Claro, sí, és un programa, sí, de tots.
6: Correcte, les inquietuds, els dubtes, les queixes.
1: Cos insults.
6: Porto 4 o 5 setmanes queixant-me dels patinets, que per cert, policia local, veig un munt de patinets a mi tan tarda i no n'hi ha ningú que porti la placa de la DGT. Vos fiqueu les piles o què passa? Què passa? Policia local, fiqueu les piles.
2: Au, toma.
6: Que vale que no porten la plaqueta de la DGT. Ni porten casco, ni porten antireflectants. O con los patinets. Porto igual que en 2 mesos queixant-me.
2: No ho sé, ja fa dies.
6: Ai, però la policia local pel carrer Major de Roquetes, eh?
1: Ja han fugit. Els vas parar tu i han marxat.
6: Que no,
1: se van donar la fuga.
6: Que començarem a fer controls. Són un puto perill. Se salten los semàforos en roig, direcció contrària.
1: Això es pot,
6: seguim igual, seguim igual, no hi ha control. I les plaquetes de la DGT estan
1: inexistentes. Jo soc donant de plaquetera, soc donant de plaquetera.
6: Inexistentes, de veritat. Què és el que diem? Txec, ciutadans, ciutadanes, punyeteros, punyeteres, per favor.
2: Fiqueu-vos les piles.
6: Correcte, envieu-mos algo, dieu-mos les vostres inquietuds, doneu-mos temes de conversació. Feu algo pel programa.
2: Fem entre tots, claro, sí, serà millor, si ho fem entre tots, sempre serà millor.
6: Però
1: avui sí, que són 4 i 2, tito.
6: Si mos escolten, que contribuïsquen al programa, que per què ho fem?
2: Claro.
1: Recordar-vos que vos poden escoltar tots els divendres a les 11 de la nit, per als de l'informe PISA a les 23:00.
6: Correcte.
1: Los dissabtes a les 3 de la tarda.
6: Muy bien.
1: A les 15:00.
6: Diumenges, 12 del migdia.
1: I dissabte, dimarts.
6: Dimarts a les 7 del matí.
2: Bravo.
1: Si volen recuperar els programes, poden buscar antenacaro.cat.
6: Estan tots penjats.
2: Tots penjats.
1: Tots, no, els d'abril no, tita.
2: Bueno, però, bueno, Paco va fer conforme la marxa.
1: Recordar que Calo mola.
2: Sí, eh? Si el volen seguir, també.
1: Calo, però baixa mola. Aprofiteu que queden pocs huecos, ja, 500 i pico ja.
2: Ja s'ha arribat a 500 per
1: ara. Això s'ha que està a punt d'acabar. I què, Tito?
2: I no res, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tothom per escoltar-nos.
1: Recordar
2: que és divendres.
1: Hem de fer gros.
2: Fem-ho gros i sobretot, molt bé.

0: tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes a partir de les 3 de la tarda passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre tot el vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.
4: Antena Caro.

0: Antena Caro, benvinguts a la música.
1: My voice up.

Antena Caro. Són les 6. I portem més enllà dels èxits. Antena Caro. Antena Caro. Vingut a escoltar música com aquesta.

Antena Caro, per escoltar música com aquesta. Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

0: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.
1: A la teva ràdio,
0: a la teva ràdio.
1: Sona,
0: sona dins teu.
1: Antena Caro,
0: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que ja s'han evacuat 76 dels 150 passatgers que viatjaven al creuer amb el brot d'antivirus que aquest matí s'ha situat davant el port de Granadilla de Bona. En un missatge a la xarxa social, Sanitat ha concretat que s'han evacuat 14 espanyols cap a Madrid, entre els quals hi ha 5 catalans, 5 ciutadans cap a França, 4 cap al Canadà, 26 cap als Països Baixos, 22 cap al Regne Unit, 2 cap a Irlanda i 3 cap a Turquia. Els pròxims vols previstos són els que portaran passatgers als Estats Units, Austràlia i també als Països Baixos. Precisament en el vol direcció cap a París, un dels francesos evacuats ha presentat símptomes. Segons ha informat a les xarxes socials el primer ministre francès Sébastien Lecornu. I l'activista Saïf Abou-Keshek, membre de la flotilla aterrat a la tarda a Barcelona, després de passar diversos dies detingut i avisat que d'aquí pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. L'altre activista detingut, el brasiler Tiago Ávila, està sent deportat al Caire i està previst que dilluns arribi a São Paulo. Per la seva banda, després, Open Arms també enllesteix els preparatius durant avui diumenge al moll de la fusta de Barcelona per salpar dimarts rumb cap a Cuba. El vel astral sortirà de Badalona en una missió humanitària molt similar a la flotilla per denunciar el que asseguren que és un bloqueig dels Estats Units al país caribeny. La iniciativa pretén portar plaques solars per l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez de l'Havana, així com aliments i recursos bàsics. I en successos, nova agressió a Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 durant ahir dissabte. UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. I encara en successos, dos motoristes han resultat ferits menys greu després de xocar frontalment a la carretera T-704 al terme de la Febró, al Baix Camp. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Reus. I en turisme, parlem de turisme, ja que les Terres de l'Ebre esperen més de 40.000 vehicles el proper 12 d'agost, el dia de l'eclipsi. La mobilitat serà un dels aspectes més importants durant la jornada i per això, des del govern ja s'està preparant. La intenció és esponjar el trànsit perquè no hi hagi grans acumulacions. Precisament avui, diumenge, el trànsit està sent bastant fluid a les carreteres catalanes, tot i ser un dia de retorn cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. I seguim en cultura, ja que el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat que avui diumenge, des del camp de concentració de Mauthausen, que Catalunya instal·larà 113 llambordes Stolperstein durant aquest any 2026. I en esports, d'aquí una hora, el Barça pot començar a proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho en el primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Antena Caro.

0: Antena Caro.
1: My voice up.

Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

més que cançons que estimes. Antena Caro, tota la música. On tu vulguis. Let me tell you.